des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano. Questa è...

0: Radio Handball.
1: Sono le 21.
2: Good morning, it's time to wake up.
3: Estàs escoltant RadioHandball.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
0: RH.it, la passione per la palla a mano.